0: 33 revoluciones por domingo, con Fernando Ballesteros.
1: 33 revoluciones por domingo es un repaso semanal a la actualidad del mundo del pop y el rock and roll en el más amplio sentido de estas palabras, que abarcan todo lo que tiene que ver con la música popular y en el que tienen cabida las noticias, las principales novedades discográficas y los conciertos de la semana, así como el anuncio de futuras giras, y que cuenta también con un espacio para la literatura musical, ya que cada programa le dedicamos unos minutos a algún libro, biografía de artista o alguna obra relacionada de alguna forma con la música. Estos son los grandes protagonistas y por encima de todos ellos, siempre las canciones.
0: Los domingos a las 12:30 del mediodía en Radio 5.
2: Radio Diari Migdia, Radio Nacional d'Espanya a les Illes Balears.
3: Bon dia a tots, com esteu? Han tocat la 1:30. Milers de persones, 3.000 segons la Policia Nacional, recorren els carrers de Palma en aquesta hora sota el lema "Facem de l'habitatge un dret". Això un dia després que el Congrés hagi tombat els dos decrets d'habitatge. Pablo Hernández és el control tècnic. Vos saluda Inés Candell. Tot d'una, ampliem aquesta i altres notícies. Abans anem a conèixer la previsió del temps. Agència Estatal de Meteorologia. Jordi Urias, bon dia.
4: Bona tarda. Durant les pròximes hores continua la inestabilitat a les Balears. Pot continuar plovent a totes les illes, especialment a les illes de Mallorca i de Menorca. Ens esperen ruixats i tempestes que poden ser localment forts o molt forts fins a últimes hores de la tarda. Pel que fa a les temperatures, avui amb pocs canvis o en lleuger descens, les màximes seran de 28 graus a Palma, 27 a Eivissa i Formentera, 26 a Maó. El vent avui en general bufa de l'est i del nord-est amb intervals moderats. Demà continua la inestabilitat, però perd una mica de força. S'espera cel ennuvolat amb ruixats i tempestes que podran ser localment forts encara a primeres hores del matí. La tendència és a que remetin a la tarda. Pel que fa a les temperatures, demà amb pocs canvis a les màximes, les mínimes seran de 23 graus a Maó, 22 a Eivissa, 21 a Palma, 20 de mínima a Formentera. Durant els pròxims dies, temperatures amb pocs canvis, la inestabilitat podria tornar a intensificar-se a partir del dimecres. És una informació d'AEMET.
3: Us ho contàvem al titular, milers de persones, segons la Policia Nacional, 3.000, recorren els carrers de Palma aquesta hora sota el lema "Facem de l'habitatge un dret". Això un dia després que el Congrés hagi tombat els dos decrets d'habitatge. La protesta convocada pel Sindicat de Llogateres de Mallorca, el Sindicat d'Habitatge de Palma i la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca ha començat poc abans de les 12:30 de la plaça d'Espanya, on es manté l'acampada per l'habitatge. Els assistents expliquen que Balears, el nostre territori limitat, és limitat i els condicionants físics agreugen aquesta problemàtica social.
5: La gent jove s'hagi aixecat, això és una meravella.
6: Pues nos movemos, o estoy aquí por mi hija, por mis amigos que no pueden optar a una casa, por mis familiares y porque hora de decir basta ya.
7: ¿En qué país? En Alemania no pasa esas cosas. Tienen su protección de 10%, su vida máxima.
8: Me voy a ir de un piso vivite a pagar 1.500, 2.000 euros que no puedo pagar. ¿Cómo se vive de esa manera?
9: Es hora de deixar que em mos una mica i veure, i almenys aquí se deia que la gent jove no participava, però es veu que aquí la gent jove són els primers que ens estan donant exemple a nosaltres.
3: Des de les tres organitzacions aposten per continuar reclamant mesures amb la mirada posada en la convocatòria de vaga general per l'habitatge. Escoltam els seus portaveus, Òscar Martínez, Àngela Pons i Miquel Duran.
10: El veritable problema que existeix és la manca de voluntat política per solucionar aquests problemes, i per aquests motius, des del nostre punt de vista, s'obre claríssimament l'escenari d'una vaga general per l'habitatge.
11: La gent ha de començar a sortir del carrer, no només per vivenda, per educació, per sanitat, per tots els drets que ens estan llevant.
12: I el que hem d'aconseguir és canalitzar aquesta força cap a una organització de classe que ni se desdibuixi ni se perdi la força que ara mateix tenim, que hem aconseguit mobilitzar.
3: I no deixem de parlar d'habitatge. L'Ajuntament de Pollença confia en tenir aprovat definitivament el nou plantejament urbanístic de la península de Formentor abans de les eleccions de l'any vinent. Ara mateix el consistori està analitzant les al·legacions que ha rebut la proposta aprovada inicialment en el mes de gener amb els vots de PSOE i més. Algunes de les objeccions són de grups ecologistes i també n'hi ha de la propietat de l'hotel Formentor. El nou plantejament cerca protegir aquest espai i blindar el litoral. Ho vol fer prohibint la construcció de nous habitatges a primera línia i incrementant la superfície destinada a espais verds públics. L'Ajuntament cerca el màxim consens possible abans de sotmetre la proposta d'aprovació definitiva. Martí Marc és el bala de Pollença.
13: I ara la nostra feina, diguem, és analitzar aquestes al·legacions, veure de les al·legacions si encaixen en la proposta de planejament, quina modificació han de fer d'acord amb aquestes al·legacions, tot i que n'hi ha poques, hi ha algunes que són intenses, és a dir, des del punt de vista profund i de quantitat, i ara el que nosaltres volem fer és una resposta adequada.
2: Ràdio Nacional d'Espanya a les Illes Balears. Serveis informatius.
3: Més coses. Els titulars d'autoritzacions temporals per embarcacions d'escreix o d'esbarge als ports de gestió directa de les Illes Balears ja poden sol·licitar la renovació dels seus llocs d'amarrament. Ports IB ha obert el termini de tramitació que es mantindrà actiu fins al pròxim 31 de desembre. La mesura afecta directament els usuaris del moll de Pollença, de la colònia de Sant Jordi, Esbarcarès, Soberta i Vall de Mosa, les autoritzacions dels quals caduquen a finals de 2026. Quico Villalonga és el gerent de Ports IB.
14: Este procedimiento, que afecta a 815 usuarios, finalizará el 31 de diciembre de 2026. Para agilizar el trámite, las solicitudes estarán disponibles en la sede electrónica de Ports IB de forma telemática.
3: Els titulars que no cursin la sol·licitud abans del 31 de desembre perdran el dret sobre l'espai assignat i hauran de desallotjar l'embarcació del lloc d'amarrament. Que, per cert, parlant d'embarcacions, passam ara a parlar de Menorca, perquè allà s'ha acabat el lloguer de barques sense titulació. Si fins ara es podien arrendar embarcacions petites de fins a 15 cavalls sense formació marítima, a partir d'ara caldrà tenir la llicència de navegació per governar-les, una regulació molt esperada per les acadèmies, però que obri un futur incert per a aquest negoci. 4 hores de formació pràctica i 2 hores de teoria per conèixer les formes bàsiques de navegació. A partir d'ara, aquest serà el requisit mínim per poder llogar les barques que abans es podien governar sense cap titulació. La nova norma estatal pretén reduir els accidents a la mà. Pedro Vivó és codirector de l'Acadèmia de Nàutica.
15: A part de Ciutadella, que hi ha les platges de Macarella, Cala Anturqueta, últimament era bastant, desastrós, perquè hi havia moltes embarcacions sense titulació, que no saben ni fondejar, i l'embarcació se'n va, o, per exemple, fondejar, tenir motor engegat i hi hagi banyistes just al costat.
3: Ara bé, l'altre costat de la moneda són les empreses de lloguer. Algunes, com Serena Menorca, s'han avançat al canvi legal i fa mesos que ja no accepten clients sense titulació per evitar ensurts. Escoltam Julián Irigoyen, de Serena Menorca.
16: D'anys, després has de cobrar la fiança i al final dona malentesos i problemes.
3: Les empreses competiran ara pel client titulat. Algunes preveuen fins i tot una davallada de preus. Això, a més, s'afegeix l'inversió que hauran de fer per adaptar les flotes al nou escenari.
16: La inversió per substituir totes les barques és molt grossa. No sé fins a quin punt seran capaces d'arribar a cobrir la demanda.
3: Un nou rumb per un sector que a partir d'ara navega cap a una mà més segura. Que, per cert, parlant de seguretat, ja han entrat en vigor les noves normes de circulació que afecten especialment motoristes, ciclistes i usuaris de patinets elèctrics. Casc, guants, calçat, distàncies de seguretat, la nova normativa reforça la seguretat dels usuaris més vulnerables.
17: Que sempre duia sabata tancada i, bueno, ara estic esperant que m'informi un poquet del tema dels guants, però m'apareix que és per fora vila, no? Exacte. Però, bueno, de totes maneres, ja te compraré per seguretat.
18: Sí, per seguretat, per no fer-me mal. Ja he vist altres exemples que te fas unes lesions importants i és necessari guants, casco, i sabates tancada.
3: Ho acabeu d'escoltar, els motoristes i els seus passatgers hauran de dur calçat tancat, que cobreixi tot el peu per circular per qualsevol via. I a les vies interurbanes hauran de dur guants de protecció. Rafael Canyelles és el president de la Federació Balear de Motociclisme.
19: Arribem una miqueta tard, vull dir, són coses que ja estan posades dels mateixos usuaris, ja ho empleen.
3: Atenció amb els cascos, que hauran d'estar homologats. Els que estiguin simplement certificats tindran un any de transició. També l'hauran de dur els usuaris de patinets i bicicletes. De fet, també una de les principals novetats pels ciclistes és que passaran a circular preferentment pel centre del carril. Si un cotxe els va al darrere, haurà de mantenir una distància mínima de 5 metres. L'incompliment d'aquestes normes es considera infracció greu amb multes de 200 euros. En autopistes i autovies, quan hi hagi retencions, a més, una de les principals novetats és que els cotxes, les motocicletes, hauran de deixar un espai central lliure pel pas de la policia i els serveis d'emergència. És l'anomenat carril d'emergència. Iñaki Miranda és el portaveu de la plataforma de seguretat viària PLIS.
19: Para los servicios de auxilio en carretera o la Guardia Civil o la policía, pues podrán acceder al momento de las ambulancias, sobre todo, ¿no? Cuando hay un accidente, si no todo el mundo estamos ahí ocupando todos los carriles y no pueden pasar estos vehículos, ¿no? Que a veces mucha gente, pues, se oyen las sirenas y ya cuando uno oye la sirena o ve la luz, pues ya debería ir tomando posición, no esperar a que esté encima, que si uno iría dentro de la ambulancia lo agradecería, ¿no?
3: En general, s'eliminen les exempcions a l'ús del cinturó de seguretat que existien pels taxistes, vehicles de mercaderies i vehicles d'autoescola. A partir d'ara, tots hauran de dur-lo posat en tot moment. Tot això quan, per cert, aquest estiu les carreteres de les Illes Balears han registrat el doble de víctimes mortals que l'estiu passat. 10 persones han perdut la vida entre juliol i agost davant les 5 de 2025. Amb les dades actualitzades a dia 27 de setembre, en el que duim d'any, ja han mort les carreteres de les Illes 24 persones. Aquestes dades, que només tenen en compte les persones que moren passades les 24 hores posteriors a l'accident, preocupen i molt els professionals de la conducció. Entre ells, l'experta en seguretat viària Victòria Blanes atribueix gran part d'aquest increment de casos a una cada vegada major crispació de la societat i a una molt baixa conscienciació vers el respecte a la seguretat viària.
20: Tenim bastassada, això que tu dius de frontals, de carreteres secundàries, que són les més perilloses. La siguiente adelanto, pensant que tu no tens, tu no tens, no, tu no tens, i apura massa, i a part del susto que t'endús quan vols un que t'ho ve de frente, em dirà que no t'ho hi tens, i te pot matar, tu. És que, a més, el més trist i el que més m'enfada jo és que sempre ha de morir.
3: Blanes demana més vigilància i mà dura a l'hora d'imposar sancions. També la reivindicació històrica de rebaixar a 0% la taxa d'alcoholèmia permesa. En plana de tribunals, vos contam que ja ha passat a disposició judicial un dels 5 encaputxats acusats d'agredir 3 migrants a Inca que fou detingut aquest divendres. La Guàrdia Civil ha comunicat l'arrest de l'home, tot i que encara no se sap el grau d'implicació en els fets. Recordem que va ser la setmana passada quan 5 encaputxats van segrestar i agredir 3 joves ets menors tutelats que ja han complert els 18 anys i que dormien al carrer. També vos contam que hi ha presó provisional per un home acusat de robar una desena de restaurants i botigues de Palma. I en plana de successos, la Policia Nacional ha detingut una dona per suposadament prendre foc la moto de la seva exparella a Palma. I els esports?
21: Lo que du i que fa una raqueta i això, pues, també te recorda a tots els dolors que vaig haver de passar durant una bona part de la meva carrera. I la veritat és que sense agafar la raqueta, pues, en el meu dia a dia m'atrop bastant bé.
3: Ho sentiu, Rafael Nadal ha parlat fa uns minuts en els actes del desaniversari de la Rafa Nadal Academy abans de l'inici del Rafa Nadal Slam Academy. L'ets número 1 del món capitanejarà aquesta avui hora baixa el Team Nadal i competirà al costat de Moyà Ferrer i el francès Richard Gasquet contra el Team Murray, compost per Andy Murray, Fabio Fognini, Dominic Thiem i Marat Safin. En futbol sala, l'Illes Balears Palma Futsal suma la seva quarta victòria contra el Peñíscola per 4-3 aquest divendres a Somos. Per primera vegada, durant aquest torneig d'obertura, l'equip d'Antonio Vadillo va haver de remuntar un 0-2 en contra. Va reaccionar abans del descans i completar la remuntada durant la segona part. Escoltam el tècnic i a Fabinho.
22: Sin hacer un gran juego, sin hacer
0: a nivel de juego una buena segunda parte, sí que con intensidad y siendo más agresivo, pues hemos podido darle la vuelta al marcador y que hacer que los tres puntos se queden en casa.
1: Que no tenemos que mirar quién está en el otro lado, tenemos que hacer lo nuestro bien hecho para sacar los partidos dentro de casa y los principales también fuera de casa. Y dos partidos antes del parón ahora, bueno, ahora uno más, ¿no? Y tenemos que salir muy bien ahí para quedar líder de la tabla.
3: Qui no pogués remuntar fou el Palmer Bàsquet a primera FEPA i contra el Caja 87 per perdre 81-72. Que per cert, parlant de bàsquet, l'Azul Marino debuta avui a les 6:30 de l'hora baixa a la Lliga Femenina Endesa. L'equip d'Alberto Antuña debutarà en la màxima categoria Somos davant un dels rivals més exigents, el València Bàsquet. I un darrer punt, de segona divisió, el Mallorca s'enfrontarà demà al Girona. Luis García diu que no ha canviat res en la preparació després de la derrota contra l'Almeria. I avui a la cultura vos contam que Alaró inaugura avui al casal de Sontugores l'exposició L'energia que canvia les nostres vides, 125 anys d'electricitat a Alaró. Tot recordant que fou el primer municipi de Mallorca en disposar d'enllumenat públic elèctric tant als carrers com a les llars, abans que Palma, Manacor o Inca. La iniciativa va a partir dels germans Gaspar i Josep Perelló, dos comerciants d'oli i sabó, que després de conèixer a Barcelona les possibilitats de l'electricitat varen decidir d'aquesta nova tecnologia a l'Aro, el Batles Llorenç Perelló.
22: Una mostra que el que se sabrà és comparar les facilitats que ens ha donat l'electricitat. És a dir, hi haurà sobretot elements electrodomèstics o aparells elèctrics que comemoren una mica aquest canvi generacional d'una planxa que abans havia de funcionar amb carbó o en calentint aquelles plaques metàl·liques a les planxes d'avui en dia, passant per les planxes de fa 30, de fa 40 anys. I amb això, repetit a diferents electrodomèstics que han ajudat molt a millorar la vida i que, sens dubte, avui en dia no podríem viure fora l'electricitat.
3: Amb aquest darrer punt cultural acabant, nosaltres tornem de matí ben prest a les 9:05 aquí a Ràdio Nacional d'Espanya, que acabeu de passar molt bon dissabte. Adéu, fins demà.
23: No solo fútbol con Nacho Marimón.
24: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Comienza No Solo Fútbol, porque hay vida más allá del deporte rey.
25: ¿Te imaginas un programa de deporte en el que el fútbol no sea el único protagonista?
26: Imagínate.
24: Hoy hablamos de remo y hablamos de beach sprint con Ander Martín, que ha dado un gran paso hacia los Juegos Olímpicos de Los Ángeles. Ha proclamado campeón de Europa del beach sprint en la línea de la Concepción, aquí en España, en Cádiz. Saludamos ya a Ander Martín. Muy buenas y enhorabuena por este oro.
27: Muy buenas, muchísimas gracias, Nacho.
24: Bueno, me imagino que súper satisfecho, ¿no?
27: Sí, la verdad que, bueno, un objetivo en el camino que no podía haber salido mejor, o sea que muy, muy satisfecho.
24: ¿Cómo te sentiste en la competición y en esa final?
27: La verdad que en general la competición, bueno, empezamos un poco, no con dudas, pero sí teniendo claro que no era el pico de forma del año, ¿no? Ya que a las 4 semanas teníamos...